0: gbogbo ẹni tó bá rà ánú gbà bí rẹ̀mí àti rẹ̀mí ṣe rà ánú gbà ẹjọ́ jọ ẹjọ́ kó sọ fọlọ́n pé alhamdulilayi alhamdulilayi alhamdulilayi rabbil alamin.
1: Bó